Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: El so d'Alex Warren, Fever Dream, un tema que coneixíem just abans de l'estiu, abans del començament de l'estiu, i que ens va sorprendre gratament.
1: Matí 360.

Bé, doncs comencem el darrer programa de la setmana, també el darrer programa de... Sí, de fet, el darrer programa de la setmana, però el que volíem dir també és que comencem el primer cap de setmana del mes d'octubre, un mes d'octubre que arriba el primer cap de setmana carregat d'activitat. Ara us ho detallarem a l'agenda d'activitats, també amb canvis en el temps. Tindrem bona part del cap de setmana amb núvols i també amb possibilitats d'alguna precipitació, també que s'hauran d'anar seguint amb el pas de les hores. Tot plegat us ho explicarem ara a l'espai de les notícies. Divendres 2 d'octubre comencem aquesta nova edició del Matí 360 en la que us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme. També farem un cop d'ull a la mobilitat, als titulars que avui destaquen els diaris en paper del país, i també avui en clau esportiva. Cap a 9:15 tenim el Moisés García, que ens explicarà tot el que ha de passar a nivell esportiu a la Selva i el Maresme durant el cap de setmana. Avui és divendres, per tant, també és dia de cinema. De cinema, tant de sales de cinema com de pantalles. La Montse Rico ens porta a partir de la segona hora tota l'actualitat de les estrenes del cinema d'aquest cap de setmana, i també tindrem el darrer viatge en el temps en el DeLorean. Aquesta secció que dediquem a explicar què passava en el món de la música tal dia com avui. Tot plegat ho fem a Ràdio Marina, al 100.3 i al 96.2 de la FM, i també a marina360.cat. Sabeu que és el nostre portal de continguts digitals, des d'on teniu totes les notícies de la Selva i el Maresme, però també ens podeu escoltar en directe, recuperar podcast i tots els continguts que produïm a Ràdio Marina. I tot això, qui ho fem? Doncs la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i un servidor qui us parla, Josep Lluís Vidal. Encantats de compartir amb vosaltres aquesta primera hora del dia amb la ràdio, amb la música, amb molt bona música i també amb un cafè, per què no? 8:05, moment de les notícies, va.

I comencem explicant-vos que la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca. És, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte del 2025. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la sinistralitat mortal ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els primers 9 mesos de l'any, un 16% menys que l'any passat. També disminueixen els ferits greus, que passen de 661 a 561. Han mort 36 motoristes, 9 vianants i 9 ciclistes, això és un total de 54 persones. L'AP7 és la via que continua acumulant més víctimes mortals, amb 12 persones mortes. I no deixem la comarca de la Selva perquè la Selva concentrarà 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipis, Lloret de Mar tindrà 4 noves marquesines i Vidreres 4 més. Se n'instal·laran 3 també a Caldes de Malavella, 2 a Tossa de Mar i 2 més a Anglès. Seran, a més, les primeres marquesines d'un nou model que la Generalitat preveu estendre progressivament a tot Catalunya. El projecte també inclou l'adequació de l'entorn de les parades per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. 8 i 7 minuts, tenim altres qüestions, altres temes per explicar-vos avui, divendres 2 d'octubre.

0: Els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar. És una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores i el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del qual forma part, entre d'altres, la Confraria de Pescadors de Blanes. La iniciativa presenta diferents espècies de peixos i marisc del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. A partir d'aquests personatges s'explica als infants les característiques de cada espècie, el seu hàbitat i també les propietats nutricionals. Per tant, la campanya té un vessant especialment educatiu. Les escoles poden descarregar gratuïtament materials i activitats per treballar a l'aula el coneixement del peix i el marisc del litoral. També l'alimentació saludable, el producte de proximitat i la cura del medi marí. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola arribin també a les famílies. I també us hem d'explicar avui que Calella acollirà aquest proper diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella-Barcelona que provocarà importants afectacions a trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada. La prova de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. A Calella diumenge quedarà tallada la circulació en diversos trams també a bona part de la comarca del Maresme. Per facilitar la mobilitat, el pas subterrani de Vall de Roura a Calella funcionarà en doble sentit per accedir a la zona hotelera baixa. La parada de taxis de l'estació es traslladarà al carrer Bruguera i s'habilitarà un accés alternatiu a Puigdepop. A la prova també afectarà alguns guals i passos de vianants. L'Ajuntament recomana consultar prèviament les afectacions i la senyalització, ja que també hi haurà restriccions d'estacionament i d'accés a diversos aparcaments durant el cap de setmana. Informació d'àmbit general. Protecció Civil ha enviat aquest matí un alert al Baix Ebre i al Montsià per les importants inundacions provocades per les pluges de les últimes hores. L'avís demana a la població que no surti a l'exterior i extremi les precaucions davant la crescuda de barrancs i les inundacions en zones urbanes. Els bombers han rebut 50 avisos entre les 11 de la nit i les 6 d'aquest matí en aquestes dues comarques, principalment per baixos inundats, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. El telèfon d'emergències 112, per la seva banda, ha rebut 242 trucades relacionades amb el temporal fins a les 6 del matí, que han generat un total de 169 expedients. Les pluges també estan provocant problemes a la xarxa viària, amb trams tallats a la C12, la T1025, la TV-3421 i la T331. Les autoritats demanen evitar els desplaçaments a les zones afectades. Recordem, estem parlant del Baix Ebre i el Montsià. I el sindicat de llogateres ha qualificat de molt greu la decisió de Junts d'anunciar que votarà en contra dels dos decrets amb mesures extraordinàries per afrontar la crisi de l'habitatge que es debaten aquest divendres al Congrés dels Diputats. L'entitat reclama al partit que reconsideri la seva posició abans de la votació. Des de l'acampada per l'habitatge instal·lada a la plaça Catalunya de Barcelona, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha admès que els decrets són mesures de mínims, però ha defensat la seva utilitat per frenar desnonaments. També ha apel·lat a la mobilització i a una vaga general. Escoltem Enric Aragonès, que és el portaveu del sindicat de llogateres.
1: I per tant, fem una crida a tothom que s'ha mobilitzat aquests dies a seguir-ho fent, a totes aquestes organitzacions que han vist en aquest decret una mesura de mínims però necessària, a expressar-ho dissabte a la manifestació que hi haurà a l'Hospitalet. Ha de ser massiva. I fem una crida també a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. No podem més. No pot ser que les mínimes engrunes, perquè eren engrunes aquest decret, que la gent conquereix amb la mobilització, es tombin com si no importés el patiment de la gent i com si no importessin les vides de la gent.
0: Aquest dijous, unes 800 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, es van concentrar a la plaça Sant Jaume abans que una part dels participants s'afegís a l'acampada de plaça Catalunya. I encara una altra qüestió de l'àmbit general, en aquest cas a l'àmbit internacional. La Comissió Europea estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament. La Comissió assegura que ara per ara no existeix ni ha escassetat de dièsel ni de gas a Europa. La portaveu comunitària d'energia ha descartat, per tant, una crisi de subministrament, tot i reconèixer que sí, hi ha una crisi global pels elevats preus de l'energia. Les converses arriben enmig de les informacions publicades per diversos mitjans internacionals sobre les pressions dels Estats Units perquè països europeus, entre ells França i Alemanya, alliberin part de les seves reserves de dièsel. 2 minuts i arribem a 9:15 del matí. Ara és moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per avui divendres al nostre territori indica que tindrem cel poc ennuvolat amb nuvolositat, això sí que serà variable. Temperatura màxima avui de 27 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i el nostre canal, els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Anem amb la mobilitat.

Vies que cada dia presenten volum de trànsit important a aquesta hora del matí, carretera de Brans a Tordera, GI600 i també la Nacional 2 al seu pas per diversos punts de l'Alt Maresme. Altres vies, en aquest cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, que també presenten volum de trànsit un dia laborable, són els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des del Maresme i la Selva, vies com la Ronda de Dalt del Litoral o també el Nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya no està informant de cap incidència, almenys greu, a les línies que travessen el nostre territori, que són la R1 i la RG1 per la costa i la R11 i la R2 Nord per l'interior. Sí, hi ha un avís de modificació de servei dels trens de la línia R1 amb origen o destinació a Calella. Per unes obres que s'estan fent a l'estació de Calella, alguns d'aquests trens que inicien recorregut o que el finalitzen a Calella ara ho faran, o estan fent, de fet, des del 29 de setembre, des de l'estació de Mataró. Consulteu, per tant, el web de Rodalies, rodalies.gencat.cat, per saber quins trens exactament estan afectats per aquesta mesura de Rodalies. És un quart de nou del matí, divendres 2 d'octubre, ha arribat Eddie Swims, amb aquest I Gone Gone i David

0: 8 del matí, 26 minuts, moment de l'agenda d'activitats. Per cert, sonava Tayo Cruz. Destaquem a Blanes. Aquest divendres hi ha la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino a partir de les 7 del vespre. És una activitat marcada en el projecte En Ruta amb els Cabrera. També s'està celebrant aquest cap de setmana el tercer festival de talent blanenc. El cicle es tanca avui divendres a 6:45 de la tarda al teatre Amb tot allò que no et vaig dir, del cineasta Conrad Son. És una història de ficció sobre un tema molt real, les malalties mentals. A més, a Ràdio Marina som col·laboradors d'aquesta cinta. També destaquem aquest dissabte, vam parlar ahir a l'Espai l'entrevista, la trobada de bandes de música de Catalunya. A Lloret, des d'avui i fins al proper diumenge, hi ha el Festival Montfoto, la 30a edició, que se celebra al Teatre de Lloret. I també destaquem el 26è cap de setmana ibèric, els dies 3 i 4, dissabte i diumenge, amb activitats gratuïtes al Poblat Ibèric de Lloret. A Tossa de Mar, fins diumenge, hi ha la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba. I també destaquem a Caldes de Malamella el proper diumenge a la Fira de l'Aigua. Al centre del poble hi haurà diverses activitats relacionades amb la cultura, la història, el patrimoni, el benestar i la comunitat. És la 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malamella. També destaquem a Calella, l'Ironman Calella Barcelona, aquest diumenge, i a Pineda, també fins aquest diumenge, celebren la Setmana de la Gent Gran amb activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. A Tordera, aquest dissabte, Fira Medieval de Tordera, des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb música, parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. I també aquest diumenge a Tordera, al Teatre Clavé, hi ha la representació de Per fi me'n vaig, amb Carles Sanz. Serà a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins a 11 d'octubre, celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I a Palafolls, avui és el darrer dia del cicle de clàssica a Sant Genís, amb un concert a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Destaquem, per altra banda, Santa Coloma de Farners, el proper diumenge a la Festa Major del Veïnat de Sant Miquel de Clavells, a partir de les 10 del matí, i a Brunyola, el dia 3, demà dissabte, hi ha l'Avellana Fest amb diverses actuacions, diversos concerts, és el preludi de la Fira de l'Avellana de la Selva, que tindrà lloc el cap de setmana següent del 9, 10 i 11 d'octubre. 2 minuts escassos i 8:45 del matí i de seguida anirem amb la informació esportiva.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
3: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
4: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
2: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
4: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
2: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
4: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.

0: Cop d'ull a l'actualitat esportiva del cap de setmana, com cada divendres més o menys a aquesta hora, amb Moisés García. Moi, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Va, comencem el repàs amb futbol, amb els partits de la Lliga Elite de la primera també i segona catalana pels equips del nostre territori.
1: Doncs sí, comencem per la Lliga Elite, amb una Argentona que aquest cap de setmana disputa la tercera jornada i buscarà la primera victòria oficial de la temporada després d'empatar en la primera i de la derrota de la setmana passada en la segona. Els maresmencs es desplaçaran al camp del Martorell, arriben a la cita de gens amb un punt, mentre que els rivals es troben en la mateixa situació, amb només un punt en el 13è lloc de la taula classificatòria. És un partit que jugarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Seguim el repàs amb la primera catalana. El Club de Futbol Lloret també afronta la tercera jornada i el conjunt de Mos Gasca, que rebrà la visita del Torelló amb l'objectiu de seguir amb el bon inici i sumar la tercera victòria del curs. Els lloretencs arriben a la cita situats en el segon lloc de la classificació amb 6 punts després de les victòries contra Palamós i Premià. El Torelló, per la seva part, suma un empat i una victòria, per tant, 4 punts en el 5è lloc de la classificació, un partit que jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports de Lloret de Mar. També en primera catalana, la Unió Esportiva Tossa vol sumar la segona victòria de la temporada després de guanyar la setmana passada. El conjunt d'Edu Urdiales jugarà a casa contra el Cardedeu aquest diumenge a les 5 de la tarda. L'equip de Tossa de Mar és 7è a la classificació amb 3 punts, mentre que el Cardedeu ocupa zona de descens, és 13è amb un punt. I també jugarà la Juventus Lloret de Malgrat, serà al camp d'alcaldes de Montbui aquest diumenge a les 12 del migdia. Els de Malgrat de Mar són 8ens amb 3 punts, mentre que alcaldes de Montbui és 10è també amb 3. I en segona catalana, el plàning de la jornada és el següent. En el grup 1, el Blanes es desplaça al camp del Sant Jaume Olot B, el Farners jugarà al camp del Sant Joanenc, l'Arbúcies jugarà a Fornells de la Selva, el Tordera serà local, rebrà el Besalú i es desplaçarà la Vidrarenca al camp del Bisbalenc. En el grup 2 hi haurà un derbi maresmenc entre el Cabrils i el Mataró i el Cirera, que jugarà a casa contra el Llavaneres.
0: Això pel que fa als partits previstos per aquest cap de setmana, però ara hem de parlar també en futbol d'una polèmica per l'acord entre la Juventus Lloret i el Malgrat. Això que comentem, no? Fa unes setmanes que des d'aquesta temporada la Juventus juga a Malgrat. De fet, s'ha desvinculat de Lloret, però aquí hi ha hagut algun desacord, no? Perquè el Racing Vallbona segueix amb reclamacions. Ens ho expliques una mica?
1: Sí, és una mica complicat i llarg. El que passa que ho intentarem resumir molt. Per què entra aquí el Racing Vallbona? Perquè és l'equip que, si la Juventus Lloret no hagués mantingut la plaça de primera catalana, és per mèrits esportius qui hauria obtingut aquesta plaça a primera catalana per millor classificació de l'any passat. Ja sabem, com deies, que ara la Juventus Lloret ja no té res a veure amb Lloret de Mar, tot i que mantingui el nom, perquè l'entitat no va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Lloret pels horaris d'entrenament i va decidir marxar. Això va facilitar aquest acord entre el Malgrat i la Juventus Lloret, que veurem si provoca que l'any que ve el nom de Juventus Lloret passi a ser el de Club Esportiu Malgrat, que això encara no està confirmat. I mentre passen els dies, des del Racing Vallbona, el cabreig encara dura perquè consideren que el procés no s'ha dut a terme de manera correcta i continuen pensant que la plaça de primera catalana els hi correspon a ells, tot i que ja no hi podrien participar perquè la competició ha començat. Doncs bé, ara el Racing Vallbona ha fet una reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública amb la intenció d'obtenir documentació sobre la cessió que ha fet l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la Juventus Lloret. El seu president, el president del Racing Vallbona, Manel Retamero, ja ha fet moltes reclamacions i no es vol quedar de braços creuats perquè pensa que tot s'estaria fent de manera, ha dit, il·legal. A tot això, l'Ajuntament de Malgrat també ha parlat, a més, un decret en què expressa que no consta cap

0: força major i el Racing Vallbona considera que no haver arribat a un acord amb els horaris amb l'Ajuntament de Lloret no és una causa de força major.
1: Ens espera una temporada entretinguda en aquest sentit. Va, canviant d'esport. Bàsquet, la Unió Esportiva Mataró debuta aquest cap de setmana en la tercera FEP.
0: Comença la tercera FEP amb la Unió Esportiva Mataró, que afronta la primera jornada amb un partit a casa contra el Club Bàsquet Quart. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, recordem que la Unió Esportiva Mataró inicia aquesta temporada un nou curs després del descens de la passada temporada de la categoria de segona FEP. També està en marxa ja des d'algunes setmanes la Supercopa Masculina de Bàsquet, jornada 4 i partit a casa del Boet Mataró, recordem, líder de la categoria, l'equip maresmenc, que vol la quarta victòria consecutiva, rebrà el Jacksons Barcelona per jugar aquest diumenge a 8:15 de la tarda. I en la mateixa categoria, el Bàsquet Lloret rebrà la visita del Baricentro Barberà aquest dissabte a 8:15 de la tarda al pavelló del Molí de Lloret de Mar. En Supercopa Femenina, el Boet Mataró disputarà també la quarta jornada de Lliga amb un partit a casa contra l'Igualada aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Les mataronines són penúltimes i de moment encara no han pogut guanyar cap partit.
1: Parlem ara d'hoquei. El Xum i el Club Hoquei Lloret disputen la segona jornada de la Lliga Catalana.
0: Mentre esperen l'arribada a l'inici de la temporada oficial a l'Hoquei Lliga, continuen amb la seva preparació amb aquesta disputa de la Lliga Catalana. Segona jornada i, atenció, rival de molta exigència pel Lloret, ni més ni menys que el Barça, l'equip de Manel Díez, que ve de perdre la primera jornada a la pista del Voltregà, mentre que els blaugrana no van disputar el seu partit, que havien de jugar contra l'Alcoi. El partit serà aquest dissabte a 8:15 de la tarda al pavelló municipal de Lloret de Mar, i el Xum, per la seva part, també ve de perdre en la primera jornada. Es desplaça a la sempre complicada pista del Reus per jugar aquest dissabte a 9:00 PM.
1: També hem de parlar de futbol sala, del futsal Mataró concretament, que vol seguir invicta en aquest inici de temporada de la segona divisió i repetint el paper de l'any passat.
0: Doncs sí, arriba la segona divisió a la tercera jornada i el futsal Mataró es desplaçarà aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana per jugar a la pista de l'Alzira Futbol Sala, després d'aconseguir dues victòries en els dos primers partits de Lliga, per tant, amb la moral ben alta. Recordem, a la jornada 1, victòria davant de l'Àfrica Ceutí i la setmana passada contra el Melistar de Melilla, un partit davant de l'Alzira d'aquesta tercera jornada que jugarà aquest dissabte a 7:15 de la tarda.
1: Tenis taula, el Tenis taula Calella, que afronta la segona jornada de la primera divisió nacional.
0: Doncs sí, una competició que ja va començar la setmana passada amb el Tenis taula Calella a la primera divisió, una temporada més. La passada jornada, els maresmens que guanyaven contra el Cassà per 4-2, i en aquesta segona jornada es desplaçaran a la pista del Club Tenis taula Tramuntana Figueres, un conjunt que també va vèncer en la passada jornada. El partit serà aquest dissabte a 4:00 PM al gimnàs de l'Institut Olivar Gran de Figueres. I pel que fa a l'equip femení del Tenis taula Calella, que també disputa la primera divisió, la competició oficial començarà el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre.
1: Anem acabant, però abans farem un apunt d'handbol, perquè ja comencen també les lligues d'handbol amb el Calella i el Joventut de Mataró com a participants al territori.
0: Doncs sí, els continuarem seguint aquesta temporada. Comença la Lliga aquest cap de setmana i la Unió Esportiva Handbol Calella afronta amb il·lusió una nova temporada en la Primera Nacional. Els maresmencs obriran el curs a casa amb una visita de l'handbol Esplugues per jugar aquest dissabte a 6:45 de la tarda. I també comença la temporada oficial en la Lliga Catalana Or d'handbol, i el Joventut Mataró, amb el seu equip femení, es desplaçarà a la pista de les Franqueses en aquesta primera jornada per jugar aquest dissabte a 7:00 PM de la tarda. Pel que fa a l'equip masculí, també en la Lliga Catalana Or, començaran a casa amb un partit contra el Sant Cugat, que començarà aquest dissabte a 8:00 PM de la tarda.
1: Doncs déu-n'hi-do l'activitat esportiva que tenim aquest cap de setmana ja. Es nota que és octubre, es nota que pràcticament tothom, menys l'Hoquei Lliga, podríem dir, està ja actiu, eh?
0: Sí, sí, tothom ja comença les lligues. Aquest era el cap de setmana clau en què la majoria de competicions començaven.
1: Molt bé, molt bé, perfecte. Gràcies, bon cap de setmana. Fins dilluns.
0: Igualment, bon cap de setmana.
1: Un minut i 9:15 del matí.
2: Matins. 3.

0: Ara fa poc més d'un parell d'anys, aquesta formació Ciril va treure al mercat discogràfic una versió d'un clàssic Stumbling de Susie 4. L'original era de Susie 4. Dos minuts i mig per sobre de 3:15 del matí, moment de veure què destaquen els diaris en portada. Diari de Girona diu que les pròrrogues del lloguer beneficiarien 35.000 gironins. La mesura no tirarà endavant perquè Junts votarà en contra del decret d'habitatge si el govern no el retira i el torna a negociar. Amb una fotografia també en portada, Diari de Girona titula "Vacunes nasals per als nens" en relació a l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid que comença el proper dilluns. I també un altre titular que trobem a la portada del rotatiu gironí diu "Alerten que l'edatisme pot obrir la porta al maltractament". La Vanguardia. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refaci. També destacant a La Vanguardia que Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. I també un altre titular, adeu a les capses de 30 pastilles d'antibiòtics. El periòdico, amb fotografia inclosa, Satelliot llança 5 satèl·lits. La companyia barcelonina ja té 10 dispositius en òrbita per crear una xarxa que comuniqui zones sense cobertura mòbil. També destacant el periòdico que el pare del nadó ferit diu que no recorda haver-li fet cap mal i Barcelona haurà de modificar 1.500 semàfors per complir la nova normativa. Acabarem amb els titulars o les qüestions més destacades del diari Ara, de la portada del diari Ara, amb la fotografia de portada hi ha un titular que diu "Pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta". Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asils en casos d'emergències migratòries. I també destaquen a l'Ara l'alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià. Un últim assumpte que tracta Clara en clau internacional, els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: el so d'aquest clàssic dels Kings, You Really Got Me. Un so que ens porta ja cap al final d'aquesta primera hora del matí 360 d'aquest divendres 2 d'octubre. Anem a fer un cop d'ull de nou a la mobilitat. No hi ha gaires complicacions, segons el Servei Català de Trànsit, a la xarxa viària catalana. Sí que, si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí que tenim algunes circulació amb retencions, sobretot als accessos a la ciutat, per les rondes de Barcelona i també el nus de la Trinitat venint de la Selva i el Maresme. I pel que fa a Rodalies, segons informa Rodalies de Catalunya, a hores d'ara no hi ha incidències, almenys greus, en les línies que travessen la Selva i el Maresme, R1, RG1 i R11 i R2 Nord. Sí que recorden aquesta modificació d'alguns trens que inicien o finalitzen el seu recorregut a Calella per unes obres que es fan a l'estació. Alguns trens iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Mataró. Tenim poc més de 5 minuts per explicar-vos l'actualitat de les darreres hores. I hem començat el programa explicant-vos que la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, són 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte al 2025. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la sinistralitat mortal ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els 9 primers mesos de l'any. Això és un 16% menys que l'any passat. I no deixem la comarca perquè la Selva concentrarà el 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipis, Lloret tindrà 4 noves marquesines, igual que Vidreres, que també en tindrà 4. També se n'instal·laran 3 a Caldes de Malavella, 2 a Tossa i 2 a Anglès. Altres qüestions que us hem explicat avui. Els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar, una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores i el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del qual forma part la confraria de pescadors de Blanes, la iniciativa presenta diferents espècies de peixos i marins del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola també arribin a les famílies. I Calella acollirà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella a Barcelona. Provocarà importants afectacions de trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada, tant a Calella com al Maresme. La prova llarga de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. Tres minuts escassos i arribem a les 9 en punt del matí. Moment de fer un cop d'ull també a la informació d'àmbit general. Protecció Civil ha enviat aquest matí un SAlert al Baix Ebre i al Montsià per les importants inundacions provocades per les pluges de les últimes hores. L'avís demana a la població que no surti a l'exterior i extremi les precaucions davant la crescuda de barrancs i les inundacions en zones urbanes. També hi ha hagut problemes a la xarxa viària en trams, per exemple, de la C12, la T1025, la TV-3421 o la T331. Les autoritats demanen evitar els desplaçaments a les zones afectades per rem, recordem, del Baix Ebre i al Montsià. I el sindicat de llogateres ha qualificat de molt greu la decisió de Junts d'anunciar que votarà en contra dels dos decrets amb mesures extraordinàries per afrontar la crisi de l'habitatge que es debaten aquest divendres al Congrés. Des de l'acampada per l'habitatge instal·lada a la plaça Catalunya de Barcelona, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha admès que els decrets són mesures de mínims, però ha defensat la seva utilitat per frenar desnonaments.
1: I per tant, fem una crida a tothom que s'ha mobilitzat aquests dies a seguir-ho fent, a totes aquestes organitzacions que han vist en aquest decret una mesura de mínims però necessària, a expressar-ho dissabte a la manifestació que hi haurà a l'Hospitalet. Ha de ser massiva. I fem una crida també a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. No podem més. No pot ser que les mínimes engrunes, perquè eren engrunes aquest decret, que la gent conquereix amb la mobilització, es tombin com si no importés el patiment de la gent i com si no importessin les vides de la gent.
0: I una altra qüestió en format breu. La Comissió Europea estudia en França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament, però la Comissió Europea assegura que ara per ara no hi ha escassetat ni de dièsel ni de gas a Europa. Acabarem amb la previsió del temps per avui divendres. La previsió del temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, indica que avui tindrem cel poc ennuvolat, amb nuvolositat, això sí que serà variable, i amb temperatures màximes de 27 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Sempre m'ha fet molta gràcia això de bon dia pel matí.
1: Home,
0: perquè si dius bon dia...
1: Redundància, no?
0: Sí, és una mica una frase redundant, no? Bon dia per la nit seria com estrany, no?
1: Home, sí. O bona nit per la nit.
0: O bona nit per la nit, sí. No. No, però això no ho he sentit mai, veus?
1: Home, clar, per què? Perquè és més evident el bon dia. Bon dia a dia, això sí que ho he sentit.
0: Això sí, bon dia
1: a
0: dia, sí.
1: Hi ha hagut algun programa de ràdio que es deia
0: sí,
1: així, eh?
0: Sí, i també allò de... dir bon dia a les 4 de la tarda i dius, però si són les 4 de la tarda...
1: Clar,
0: sí,
1: tampoc.
0: Però, sí, però hi ha gent que diu... però tot el dia és bon dia. És una mirada optimista, no?
1: Ai, sí, vale. Pilla't amb pinces, em sembla, eh? Pilla't amb pinces.
0: Vale, bon dia.
1: Però bé, bon
0: dia pel matí.
1: Bon dia, ara no hi ha dubte, són les 9 del matí, doncs...
0: Bon dia pel matí.
1: No hi ha clar. Ai, queda clar, encara que faci doncs, aquest dia així com tot renom amb tempestes sí, que s'estan produint i que es produiran en aquestes properes hores, tot i que la verdadera tempesta avui serà als carrers i al Congrés dels Diputats, jo estic realment enfadada, molt enfadada i molt trista per les coses que crec que passaran en les properes hores i em sembla del tot imperdonable.
0: Mira, al final, sense entrar en detalls en el posicionament de cada grup polític, perquè...
1: Però és que s'ha d'entrar, Josep Lluís.
0: No, personalment sí, però...
1: Sí, a nivell personal, sempre parlem
0: sí,
1: a nivell personal,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, no, però ara el que vull fer és... O sigui, el que volia dir és que més enllà del posicionament o dels arguments que pugui tenir cada grup polític, en general el que vull dir és que tenim un problema amb l'habitatge en aquest país de fa molts anys,
1: sisplau,
0: tant amb l'habitatge de lloguer com amb l'habitatge de compra, o sigui, amb el sector de la vivenda en general, que és un dret fonamental reconegut per la Constitució.
1: Total.
0: I que l'única cosa que estem assistint són a baralles.
1: No, però és que, a veure, és tan fàcil com, de moment, aprovar allò que... Mira el que deia, per exemple, el representant del sindicat de llogateres, que és uns mínims. Anem a aprovar uns mínims sobre el que construir. Llavors, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció aquest matí, quan jo, ja saps que jo em llevo molt d'hora, em prenc un cafè mirant les notícies, per començar el dia informada, saps? M'ha cridat molt l'atenció una imatge, perquè és que és molt gràfic, una imatge on hi ha dues columnes, les columnes del sí i les columnes del no. Llavors, veure en el mateix espai a Junts, a Vox i a PP, a mi fa mal.
0: Sí, fa mal.
1: Llavors,
0: fa mal.
1: És totalment incomprensible. Si tant estimes Catalunya i els catalans, preocupa't també per els seus problemes, m'entens? I que es noti a l'hora de votar i de posicionar-se, que es noti. Estic molt enfadada. Molt enfadada. I es liarà molt perquè en aquests propers dies volien desmuntar segons, bueno, alguns campaments. Per començar, crec que avui el que hi ha a Madrid, doncs hi ha una marxa ja preparada des de no sé quina hora, primera hora del matí, per anar en bloc fins al Congrés dels Diputats. Bueno, suposo que ja coneixes Madrid, està a una distància potser de mig quilòmetre, està
0: almenys,
1: molt a prop,
0: potser.
1: amb la qual cosa doncs, aquesta marxa bloquejarà moltes vies d'accés al centre de la ciutat i dissabte també s'organitzarà una de bona a Barcelona. Hi ha altres punts que la gent està responent i s'està ja tirant al carrer. Moltes vegades hem dit allò de que sembla com que la gent jove ara no... com que no protesti per les coses, no? Nosaltres venim d'una generació en la que estàvem molt acostumats a dir la nostra i a reivindicar els nostres drets i a, potser perquè veníem d'on veníem, clar. I moltes vegades ens hem queixat de que caram, sembla com si als joves els hi faltés una mica de sang, doncs ara estan demostrant que no.
0: Doncs, mira, celebro que la gent es mogui pel que creu.
1: Exacte.
0: Al final, això... També ho hem criticat moltes vegades, que en aquest país la gent només es mou pel futbol.
1: Doncs mira, sembla que ara també hi ha altres coses que preocupen.
0: Hi ha vegades que també hi ha coses que preocupen. Doncs sí. Va, amb què comencem?
1: No sé, què tens? Una cosa que ens doni una mica de vitamines. Que tenim un dia així molt lletjot i a veure si ens activem.
0: Vitamines?
1: Sí.
0: Va, xerra una mica i te busco...
1: Sí? Ara què vols que t'expliqui? Que ahir vaig decidir que demà no aniria a buscar bolets. Doncs aquesta és una d'elles, perquè clar, amb la que tenim, amb les previsions que tenim, doncs no sé jo si anem al meu cistellet per la muntanya. Però bé, ja ho farem, ja ho deixarem per la setmana.
0: M'has d'enviar una foto, eh? M'has d'enviar una foto.
1: Amb el cistellet?
0: Sí.
1: Perdona, t'enviaré unes fotos dels rovellons i les trompetes de la mort que trobarem.
0: Carbàntals, no?
1: Clar.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
1: En cap de setmana parlem d'estrenes. Digger, la sàtira apocalíptica del reconegut i oscaritzat director mexicà Alejandro González Iñárritu, és una de les grans estrenes de la setmana.
6: Presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
7: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
6: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
8: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus trece?
6: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: El director de pel·lícules com Birdman o El Renacido ens porta una comèdia dramàtica sobre l'home més poderós del món que inicia una missió per demostrar que és el nou salvador de la humanitat. Aquest personatge que vol salvar el món d'un desastre que ell mateix ha generat no serà un altre que Tom Cruise, que es posa en la pell d'aquest patrulier que desencadena una catàstrofe mediambiental a Groenlàndia. Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett protagonitzen el thriller psicològic Verity, La sombra de un engaño. La pel·lícula explica la història de Lowen, una escriptora fantasma de l'esposa del protagonista, que descobrirà la inquietant veritat de Verity mentre resideix a la casa familiar per treballar.
9: A pesar de mi generosa advertencia, vas a seguir devorando mis palabras. Pero que sepas una cosa. Luz.
10: ¿A dónde vamos?
9: Solo oscuridad.
1: Aquesta setmana el director Rod Lowry estrena Lucky Strike, basat en un soldat nord-americà ferit que lluitarà per sobreviure durant la Segona Guerra Mundial, a la Bèlgica devastada per la guerra durant la brutal ofensiva de les Ardenes. Tenim una estrena espanyola, Nuda propietat, del director Alberto Utrera. Una comèdia negra sobre una parella que compra un pis amb un avi resident. A la sombra nòmada, Amy Manishi retrata el retorn forçat d'una jove al Sàhara Occidental després d'haver viscut durant una dècada a Espanya. I aquesta setmana les plataformes, Kill Jackie, en Catherine Zeta-Jones, arriba a HBO Max.
11: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal que hay algo mucho peor esperándote? Sabes que no siempre me he dedicado al arte, pues lo que hacía para ganarme la vida era...
12: Jackie, ¿qué está pasando?
13: ¿De verdad le arrancaste la oreja a un tío en Londres?
11: Eso fue un pequeño malentendido.
1: És una sèrie de suspens rodada a Bilbao i en diverses localitzacions de Biscaia, així com a Londres i a Swansea, basada en l'aclamada novel·la El precio que pagas. Si anem a Movistar Plus, aquesta setmana arriba El otro chiquito, el documental dirigit per Javier Morales i Juan Zabala, que retrata també l'Espanya dels 90, que es va rendir a l'humorista, i que arriba després de presentar-se la setmana passada al Festival de Sant Sebastià. Torna també la segona temporada de La reina roja, Victoria Luengo. Aquesta setmana a Apple TV, les germanes Sabrina i Daphne Grimm tornen a Fairyport Landing, el poble on els personatges dels contes de fades de Grimm existeixen de veritat. Una gran estrena aquesta setmana a Netflix. Florence Pugh protagonitza la minissèrie A l'Este de l'Eden, l'adaptació This of Eden, que signa Zoe Kazan. Ambientada a principis del segle XX, segueix a una dona forta i independent que obre una escletxa entre dos germans i inicia una nissaga que s'estendrà a la generació següent. Acabarem aquesta setmana a Disney Plus, on la plataforma estrena en exclusiva la segona temporada de la sèrie Adults, la comèdia original que segueix a cinc amics d'uns 20 anys que comparteixen casa al barri de Queens, a Nova York. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Ara parlàvem d'aquesta bogeria, no? De la venda, compra-venda d'entrades per als concerts, que s'esgoten en qüestió de minuts.
1: Fa molta mandra, quasi.
0: Ah, mira, no sé, els concerts d'Oasis, no? Per exemple, un registre previ, una quantitat de requisits també per accedir.
1: Perdona, hi ha entrades a més de 1.000 euros.
0: Bueno, hi ha entrades... El preu ja és quasi una
1: altra... Tampoc cal que corris tant, eh? Perquè mira, pel concert ahir comentaven d'Oques Grasses, aquesta nova tongada d'entrades que s'havien posat a la venda, estaven ja doncs arribant a cotes de més de 500 euros. És que és totalment inabastable.
0: Sí, però hi ha esperança, eh? Em sembla, perquè hi ha grups que estan fent coses una mica diferents.
1: Sí. Home, és que d'alguna manera s'ha d'atacar doncs, aquestes màfies, el que fan és col·lapsar doncs, aquests portals, i després el que fan també doncs, és disparar el preu de les entrades, i això no pot ser.
0: Sí, no pot ser. Per això sempre els promotors diuen compreu entrades pels canals oficials només, que sol ser un o dos com a màxim.
1: Sí, no gaires. Tots tenim al nostre voltant algú que ha comprat doncs, entrades d'algun concert i després s'ha quedat en que les entrades estaven doblades o a la porta d'un estadi olímpic s'ha quedat allà sense poder passar perquè no eren reals, no eren de veritat.
0: Alguns grups, com per exemple Art de Bogotà, estan venent entrades de manera física, és a dir, en espais com es feia abans, a l'antiga usança. Clar, això et limita, perquè si tu no estàs a prop, doncs no pots anar, a no ser que coneguis algú que et compri l'entrada. Però escolta, mira, també està bé, no?
1: Jo trobo que sí, o que es creï, doncs almenys portals ajuda. Per exemple, U2, doncs, fa poques hores, ha publicat que donaran una petita empenteta a tots aquells que comprin el seu disc de manera física, perquè a través del disc, no sé si serà un QR, no sé si serà quina mena de codi, podràs entrar a les llistes amb una via, amb un pequeño atajo, eh?
0: O sigui, que et passo del lloc 5.000 al lloc 200 de la cola.
1: No? Sí, no sé si serà tant. No sé si serà tan amunt, però sí. El fet de comprar doncs, el seu disc et permetrà entrar o avançar d'una manera més ràpida doncs, a les seves llistes. Alguna cosa s'ha de fer, perquè tu comentaves això d'endeusar, no? També s'han esgotat les entrades.
0: Que parlàvem l'altre dia dels concerts de Nadal d'endeusar a Barcelona. Doncs 48 hores han durat 10.000 entrades.
1: Clar, i mira, molt em sembla. Diries 48 minuts?
0: No, és que jo quan vaig veure 48 hores dic, mira, encara...
1: Sí, la gent està com, no sé, no ho entenc.
0: Sí, els U2 tampoc em sorprèn que facin això, perquè sempre han tingut molta consciència social, eh?
1: Sí, però fins ara no havien fet res, i U2 és un d'aquells grups que jo he intentat sempre comprar entrades a dia d'avui
0: i no has pogut.
1: I no he aconseguit comprar-les.
0: I per Bruce sí.
1: Per Bruce sí. No, per Bruce, d'uns anys cap aquí, tampoc, eh? Perquè, a veure, jo tinc un topall. A partir de segons quin preu, no. Primer, perquè no ho puc permetre, i segon, perquè no em dóna la gana. Així de clar.
0: No, és que realment estem parlant de preus, sí. De fet, jo vaig aconseguir anar al del 2024 a Barcelona, i sí. Bueno, el Dani te pot explicar l'aventura que vam patir aquí per comprar les entrades.
1: Ja, això... En fi, que no pot ser. Ha de ser més senzill. Hem d'accedir a la cultura d'una manera més fàcil.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Pugem al DeLorean.
1: Pugem al DeLorean. Primer divendres d'octubre, dia 2 d'octubre. Estrenem pràcticament el mes, tanquem setmana. La veritat és que ho tenim tot.
2: Quants
1: tot
2: dies per queden sortir. Per Nadal?
1: Ah, doncs a veure, deuen el 85,
2: pillat,
1: 84...
2: T'he pillat.
1: Ai, ara, només per això, t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any. Ho prometo. Ei, sou testimonis, eh? Va, anem a veure què sona a la ràdio un dia com avui de l'any 1982.

0: Això és un regalet. 1982, per 4 setmanes consecutives d'Aire Streets, es va posicionar el número 1 de les llistes d'àlbums al Regne Unit amb Love Over Gold. Love Over Gold és el quart àlbum d'estudi de la banda, publicat un 24 de setembre del 82 per Vertigo Records i, simultàniament, als Estats Units per Warner. L'àlbum incluïa dos senzills importants, Private Investigation, que va arribar al número 2 de la llista de senzills al Regne Unit, i Industrial Disease, que es situava entre les 10 primeres posicions de les llistes. En aquesta aturada, tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faríem els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar: doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat, aquest Robert.
1: Els diners s'han de comptar sempre.
0: Sí, sí, sí.
1: Això ja que parlem... deia la meva àvia, no?
0: Ah, sí? Bueno, totes les àvies ho deien, això, em sembla. Ja que parlem de diners, el cas són capaços de pagar els fans per algun objecte personal del seu ídol. De vegades sorprèn. En aquesta ocasió m'ha sorprès, però perquè no m'ha semblat gaire car. Mira, som al 2003 i estem parlant d'un parell de pantalons usats. Tots recordem els outfits que traia Freddie Mercury als seus concerts. Doncs havien ser uns pantalons, ostres, realment especials. Un parell de pantalons usats per Freddie Mercury el 84 es van vendre al Hard Rock Café. Sabeu que és un establiment famós per exposar coses que han utilitzat les superestrelles. Doncs
1: no sé si encara hi és el de Barcelona, sí, no?
0: Plaça Catalunya,
1: sí, no?
0: Si no recordo malament. Sí, sí. El Hard Rock Café per 4.230 lliures en una subhasta de records pop al Christie's, celebrada a Londres. No sé, 4.200 lliures, deuen ser uns 6.000 euros. Clar.

0: aproximadament,
1: sí,
0: no?
1: A veure, posa-ho en context, clar. Sí, no per ser els pantalons de Freddie Mercury, jo diria que són fins i tot baratos.
0: Oi?
1: Jo no me'ls gastaria, també t'ho dic.
0: No, jo tampoc. A veure, primer els has de tenir, perquè a veure qui és el guapo que s'està aquestes quantitats en aquestes coses. Bé, bueno, no, hi ha gent que em sorprèn, que tampoc sí. És que tingui un poder adquisitiu allà...
1: Però que es podria gastar 6.000 euros. Que no li farien falta per viure, sí.
0: Exacte. Sí. Doncs 4.230 lliures per uns pantalons de Freddie Mercury. Una escultura de fusta dissenyada per John Lennon va ser venuda per 28.200 lliures. Home... diferència substancial, eh? Centenars d'articles relacionats amb els Beatles, amb els Rollins, amb Jimi Hendrix, també van passar aquella mateixa nit per sota del mercat de la subhasta i podem certificar que no va sobrar res. O sigui, es va vendre absolutament tot. Avui ens quedem amb el propietari dels pantalons, eh? L'enyorat Freddie Mercury, vinga.
1: Moltes gràcies, com has dit, això del propietari dels pantalons.
0: És que ho era.
1: Bueno, els portava posats.
0: Home, clar.
1: No vol dir que fossin
0: sí
1: seus.
0: Sí o no? Sí, home, sí.

0: Doncs mira, ara ens explicaven, m'explicaven per WhatsApp que sí que el Hard Rock de Plaça Catalunya de Barcelona existeix, però que s'ha convertit en un lloc de guiris,
1: sí,
0: i d'experts.
1: Sí, com a tots els Hard Rocks del món, eh? Vull dir, no, no és que tinguem la excepcionalitat, de barrets mexicans, no?
0: Barrets mexicans.
1: Home, és que ens tenen molt, molt poc ubicats, eh? O vas vestido de torero o vas vestit de mexicano, que tu dius, home, quedem una mica lluny de Mèxic, eh? Però sí, sí, barrets mexicans. En fi, sí, sí, queda obert al Hard Rock i ja no és el que era, òbviament. A veure, és veritat, és un lloc més especial, més turístic. Morat, dies 16 i 17 d'octubre, al Palau Sant Jordi. Encara queden entrades, eh?
0: Aquesta gent també deuen tenir un directe bastant potent, eh?
1: Sí, home, clar. Aquests colombians, la veritat és que toquen molt bé, la veritat és que toquen molt bé, les seves cançons enganxen, sempre han enganxat molt, i a veure, segur que el directe és bastant potent, eh?

0: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
1: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
2: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes, número 100.
4: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-9778 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes. Radio Marina.
8: Anem passant, no?
2: Anem passant. Anem marxant. Que és cap de setmana i ja tenim les maletes a punt. Però abans, mira, donem bones notícies per variar, perquè s'ha publicat l'anuari de la música 2026, que, com sempre, doncs, publica el grup Under Rock i que analitza, doncs, el balanç del sector musical durant tot l'exercici. La facturació a Catalunya, atenció, en el món de la música estem parlant, i en respecte a l'any anterior, un 1% més que l'any anterior, estem parlant de 244 milions d'euros. No està gens malament, eh? S'ha enregistrat un rècord històric amb 23,8 milions d'assistents, un 24% més que el darrer informe. S'han disparat els concerts, 32.000 concerts anuals, quasi 8.000 més que l'any anterior.
8: 8.000 concerts més?
2: Sí. 32.000 concerts a Catalunya. Déu-n'hi-do,
8: eh? Això suposo que inclou també festes majors i tot, no? Entenc.
2: Home, clar, imagino. Que sí, perquè és que si no, no tenim...
8: No hi ha espai
2: per tants de concerts. 32.000 concerts i, uau, 23, quasi 24 milions d'assistents als concerts. És una passada, eh?
8: Sí, la meitat de la població de l'estat espanyol ha anat a algun concert l'any passat a Catalunya només.
2: Exacte. Al·lucinant. Això, doncs, mira, reflecteix la bona, no, boníssima salut que té en aquest moment, doncs, la indústria, eh?
8: Està claríssim. Doncs mira, un dels que han estat de gira aquest estiu són aquests. I a més, van venir ben a prop, a Vidreres.
2: Els vas veure?
8: Sí. Molt xulo. No els havia vist mai, eh?
2: No?
8: No, i tenen un directe guapo.
2: Mira, jo tampoc he vist a les Oques i aniré la setmana vinent.
8: Ah, ja m'explicaràs.
2: Soc una de les afortunades que tinc entrades per veure les Oques grasses. I no he pagat 400 euros, eh? No.
8: Aquí les influències, eh?
2: Aquí les influències. Va, vinga, bon cap de setmana.
8: Igualment.
2: Lluís, ens trobem dilluns.
8: Dilluns,
2: adéu. Bon cap de setmana a tots, eh?
8: A tots.
2: No només el Josep Lluís. Ara, a veure, no us enfadeu. Adéu.
8: Adéu, vagi bé.

0: 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones s'han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte del 2025. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la sinistralitat mortal ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els primers 9 mesos de l'any, un 16% menys que l'any passat. I els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar, una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores hi ha el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del que forma part la Confraria de Pescadors de Blanes. La iniciativa presenta diferents espècies del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. A partir d'aquests personatges s'explica als infants les característiques de cada espècie, el seu hàbitat i les propietats nutricionals. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola arribin també a les famílies. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament. La Comissió assegura, però, que ara mateix no hi ha escassetat ni de dièsel ni de gas a Europa. La portaveu comunitària d'energia ha descartat, per tant, una crisi de subministrament, tot i reconèixer que sí que hi ha una crisi global pels elevats preus de l'energia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel poc ennuvolat amb nuvolositat variable, temperatura màxima de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

DJ Snake era el responsable d'aquesta producció de Major Lazer amb molt. Dones molt i molt protagonistes per començar aquests primers minuts del nostre temps amb Lady Gaga, Doechi i, esclar, amb aquest Manchild de Sabrina Carpenter. Primer divendres del mes d'octubre i aquí estem compartint tota la música del món i un matí un tant passat per aigua en alguns punts més que altres. Malgrat les pluges, aquí estarem. I el cap de setmana és cap de setmana. Andy Gonzarrico seré al teu costat a dins la donada.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto, el teu desballestament de confiança.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04. Radio Marina.
5: D'un record, d'una curiositat, com la de Bosé i Julieta Venegas, aquest clàssic. Rifa Pasprauna.

Interessants novetats per Miley Cyrus amb un nou treball sota el braç. Mentre nosaltres marxem amb ella a la fi del món, recuperant aquest èxit del 2025. 19 per les 11.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari.

0: i únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Ràdio
3: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transportant a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dead to Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de data Oficial y Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

0: Chris, yeah.
1: Yeah.
0: Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva concentrarà 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipis, Lloret de Mar tindrà 4 noves marquesines i Vidreres 4 més. Se n'instal·laran 3 a Caldes de Malavella, 2 a Tossa de Mar i 2 a Anglès. Seran, a més, les primeres marquesines d'un nou model que la Generalitat preveu estendre progressivament a tot Catalunya. El projecte també inclou l'adequació de l'entorn de les parades per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. I Calella acollirà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella-Barcelona que provocarà importants afectacions a trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada. La prova de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. A Calella, diumenge, quedarà tallada la circulació en diversos trams i també a la comarca. Per facilitar la mobilitat, el pas subterrani de Vall de Roure funcionarà en doble sentit per accedir a la zona hotelera baixa. La parada de taxis de l'estació es traslladarà al carrer Bruguera i s'habilitarà un accés alternatiu a Puig de Popa. La prova també afectarà alguns guals i passos de vianants. L'Ajuntament recomana consultar prèviament les afectacions i la senyalització, ja que hi haurà restriccions d'estacionament i d'accés a diversos aparcaments durant el cap de setmana. De l'àmbit general, destaquem que les vendes de turisme s'han crescut un 11,4% aquest setembre a Catalunya. En total s'han matriculat 12.873 vehicles davant dels 11.551 del mateix mes de l'any passat, segons les dades de la patronal ANFAC. L'augment està impulsat sobretot pels vehicles electrificats i els que utilitzen combustibles alternatius, que han incrementat les matriculacions prop d'un 30% i ja superen les 10.600 unitats a Catalunya. En canvi, continuen retrocedint els vehicles de combustió tradicional. Les matriculacions de dièsel han caigut gairebé un 62% fins a només 125 unitats, mentre que les de benzina han baixat un 29% fins a les 2.124. Entre tots dos, representen ja només el 17,5% de les vendes de turismes del setembre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, nuvolositat variable durant tota la jornada, amb temperatures màximes al voltant dels 27 graus. Demà dissabte, cel fos ennuvolat i alguns ruixats. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I aquí estem, i aquí arriba ell amb la seva vareta màgica, capaç de convertir molts dels temes, o quasi tots els seus temes, que sonen amb èxit. Just the Way You Are, David Guetta, donant veu en aquesta ocasió a Milky.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures a EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: Quants dies queden per Nadal?
2: Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
5: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
4: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.

0: I'm living, so we turning up. Yeah.
1: A 3, només per 2:15. Aquí la tenia Mariana Grande. I sense límits, sense límits, sobretot en el temps, perquè aquest tema té fa ja uns quants anys que sona així. Té solera, en límite. Una frontera que celebra 40 aniversari i que nosaltres ara recordem aquí.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Temes de cançons que immediatament disparen els nostres sentits. És el cas d'aquest viatge a Venus, directament amb Bananarama. 11 del matí, 37 minuts d'aquest divendres, dia 2.

Hi ha versions que ens encanten i aquest és un sampler que ens va agradar molt en el seu moment. La veu la posa Sting, ni més ni menys. Curiosament acompanyat per Marshmello, que és el que li dona aquest toc una mica més actual, i Pink.

0: Amor infinit, des d'aquest darrer treball de Ginestia. Ginestà, premiats, multipremiats, els darrers en barroc. T'estimo tant.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: El dissabte 3 d'octubre Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació blanes.cat.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Inconfusible l'elegància al so dels Sweet Sister. Música dels 80, èxits dels 80, aquí a Ràdio Matina. Ens encanten els clàssics, però el que més ens agrada és compartir-los amb tu.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una quinzena d'establiments de Blanes ja han convertit els seus aparadors en escenaris de cinema com a prèvia del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. Participen en una nova edició del concurs d'aparadors de cine que es podrà veure pels carrers de la ciutat fins a l'11 d'octubre. Els comerços han escollit pel·lícules i temàtiques molt diverses, des de Jurassic Park, El Padrino o Peter Pan, fins a Scream, Up o Mujercitas. El jurat valorarà l'originalitat, els materials utilitzats i la composició dels aparadors. El concurs repartirà tres premis de 500, 300 i 200 euros. Els guanyadors es donaran a conèixer el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural del festival, que començarà a 7:45 del vespre al Teatre de Blanes. I Caldes de Malavella celebra aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Fira de l'Aigua amb una trentena d'activitats i el termalisme com a gran protagonista. La programació combinarà patrimoni, història, gastronomia, benestar i propostes familiars durant tota la jornada. També hi haurà un espai de benestar amb teràpies naturals, massatges i reflexologia, parades d'artesania i entitats i diverses activitats relacionades amb el passat romà de Caldes. Entre les propostes hi haurà tallers d'ungüents, un show cooking de cuina romana, visites guiades a les termes, activitats infantils, la 25a trobada de puntaires i el Sardà Show. A la tarda també s'ha programat un tast teatralitzat d'aigües termals i una masterclass de cocteleria amb aigua termal. De l'àmbit general, destaquem que l'ocupació a Catalunya ha tornat a superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest setembre. Durant l'últim mes s'han sumat més de 38.000 afiliats, un augment de gairebé l'1%. És la xifra més alta registrada en un mes de setembre, tot i que queda per sota del rècord històric assolit al juliol. En comparació amb el setembre de l'any passat, Catalunya compta amb prop de 140.000 afiliats més, un increment del 3,6%. Pel que fa a l'atur, ha augmentat lleugerament respecte a l'agost, amb 604 persones més sense feina, és un 0,18% més. En termes interanuals, l'atur creix un 2,5%, amb unes 8.000 persones més registrades que fa un any. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana inestable meteorològicament parlant, amb nuvolades i ruixats variables al territori. Les temperatures màximes de demà dissabte assoliran valors de fins a 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones s'han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
4: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
2: Tot per sortir. Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara, només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
3: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
3: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
5: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
3: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
5: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
3: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
3: Marina. 4 concerts a l'estadi de Wembley aquest estiu per tancar la seva gira. La seva tornada als escenaris. On sonava, esclar, la seva balada estrella, Bon Jovi.
7: As Romeo was bleeding,

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Radio Marina.
1: L'agenda de Radio Marina.
3: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Destaquem aquest divendres la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En Ruta amb els Cabrera. També s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc. El cicle es tanca aquest divendres a 6:45 de la tarda al teatre amb Tot allò que no et vaig dir, del cineasta Conrad Son. És una història de ficció sobre un tema molt real, les malalties mentals. I també destaquem aquest dissabte, demà dissabte, la trobada de bandes de música de Catalunya. A Lloret de Mar, des d'avui divendres i fins diumenge, celebren la 30a edició de Monfoto, del Festival Monfoto, amb diverses activitats al Teatre de Lloret. I també hi ha el 26è cap de setmana ibèric, dissabte i diumenge, amb activitats gratuïtes al Poblat Ibèric. A Tossa de Mar, fins aquest cap de setmana, fins al diumenge dia 4, concretament, hi ha activa la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba. I a Caldes de Malavella tenim la Fira de l'Aigua, al centre del poble, que acollirà la 22a edició amb tot tipus d'activitats relacionades amb la cultura, la història, el patrimoni, el benestar i la comunitat. A Calella, aquest diumenge celebren l'Ironman Calella Barcelona. I a Pineda, fins diumenge, hi ha la Setmana de la Gent Gran, amb activitats esportives, jocs de taula i sessions de tallers i coaching. A Tordera, demà dissabte, Fira Medieval de 10 del matí a 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb activitats diverses com tallers, atraccions medievals o parades d'artesania i també música. I a Tordera també, aquest diumenge, dia 4, al Teatre Claver, representació de Per fi me'n vaig, amb Carles Sanz, a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest, amb música, gastronomia i cervesa. I avui, a Palafolls, és el darrer dia del cicle clàssic a Sant Genís, a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. Destaquem, per acabar, a Brunyola, demà dissabte, l'Avellana Fest, amb diverses actuacions. És el preludi de la Fira de l'Avellana de la Selva, que tindrà lloc el següent cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques i també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura...

0: Podium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

tenim el suït veïna, el nostre espai. Aquest matí, de breu espai, que ens queda fins les notícies a la una. Amb aquest gran èxit de Breaking Bad, de Girl and Louis, m'acomiado de tots vosaltres. Us desitjo que, malgrat les pluges, tingueu un gran, gran cap de setmana i ens retrobem dilluns, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Salutacions de Montse Rico des de Ràdio Marina. Bon cap de setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte del 2025. Ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els primers 9 mesos de l'any, un 16% menys que l'any passat. I els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar, una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores hi ha el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del que forma part la Confraria de Pescadors de Blanes. La iniciativa presenta diferents espècies del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. A partir d'aquests personatges explica als infants les característiques de cada espècie, el seu hàbitat i les propietats nutricionals. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola arribin també a les famílies. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament. La Comissió assegura, però, que ara mateix no hi ha escassetat ni de dièsel ni de gas a Europa. La portaveu comunitària d'energia ha descartat, per tant, una crisi de subministrament, tot i reconèixer que sí que hi ha una crisi global pels elevats preus de l'energia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel poc ennuvolat amb nuvolositat variable, temperatura màxima de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures amb EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
2: Tot per sortir. Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara, només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva concentrarà 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipis, Lloret de Mar tindrà 4 noves marquesines i Vidreres 4 més. Se n'instal·laran 3 a Caldes de Malavella, 2 a Tossa de Mar i 2 a Anglès. Seran, a més, les primeres marquesines d'un nou model que la Generalitat preveu estendre progressivament a tot Catalunya. El projecte també inclou l'adequació de l'entorn de les parades per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. I Calella acollirà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella-Barcelona que provocarà importants afectacions a trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada. La prova de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. A Calella, diumenge quedarà tallada la circulació en diversos trams i també a la comarca. Per facilitar la mobilitat, el pas subterrani de Vall de Roure funcionarà en doble sentit per accedir a la zona hotelera baixa. La parada de taxis de l'estació es traslladarà al carrer Bruguera i s'habilitarà un accés alternatiu a Puig de Popa. La prova també afectarà alguns guals i passos de vianants. L'Ajuntament recomana consultar prèviament les afectacions i la senyalització, ja que hi haurà restriccions d'estacionament i d'accés a diversos aparcaments durant el cap de setmana. De l'àmbit general, destaquem que les vendes de turisme s'han crescut un 11,4% aquest setembre a Catalunya. En total s'han matriculat 12.873 vehicles davant dels 11.551 del mateix mes de l'any passat, segons les dades de la patronal ANFAC. L'augment està impulsat sobretot pels vehicles electrificats i els que utilitzen combustibles alternatius, que han incrementat les matriculacions prop d'un 30% i ja superen les 10.600 unitats a Catalunya. En canvi, continuen retrocedint els vehicles de combustió tradicional. Les matriculacions de dièsel han caigut gairebé un 62% fins a només 125 unitats, mentre que les de benzina han baixat un 29% fins a les 2.124. Entre tots dos, representen ja només el 17,5% de les vendes de turismes del setembre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, nuvolositat variable durant tota la jornada amb temperatures màximes al voltant dels 27 graus. Demà dissabte, cel força ennuvolat i alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplay antilliscant. Saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta!
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Al Matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
9: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
10: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
11: Moltes coses.
12: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
13: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
14: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant corrent pel passadís.
13: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
14: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
15: Una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
16: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
17: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
18: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
8: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
19: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una quinzena d'establiments de Blanes ja han convertit els seus aparadors en escenaris de cinema com a prèvia del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. Participen en una nova edició del concurs d'aparadors de cine que es podrà veure pels carrers de la ciutat fins a l'11 d'octubre. Els comerços han escollit pel·lícules i temàtiques molt diverses, des de Jurassic Park, El Padrino o Peter Pan, fins a Scream, Up o Mujercitas. El jurat valorarà l'originalitat, els materials utilitzats i la composició dels aparadors. El concurs repartirà 3 premis de 500, 300 i 200 euros. Els guanyadors es donaran a conèixer el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural del festival, que començarà a 8:15 del vespre al Teatre de Blanes. I Caldes de Malavella celebra aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Fira de l'Aigua amb una trentena d'activitats i el termalisme com a gran protagonista. La programació combinarà patrimoni, història, gastronomia, benestar i propostes familiars durant tota la jornada. També hi haurà un espai de benestar amb teràpies naturals, massatges i reflexologia, parades d'artesania i entitats i diverses activitats relacionades amb el passat romà de Caldes. Entre les propostes hi haurà tallers d'ungüents, un show cooking de cuina romana, visites guiades a les termes, activitats infantils, la 25a trobada de puntaires i el Cerdà Show. A la tarda també s'ha programat un tast teatralitzat d'aigües termals i una masterclass de cocteleria amb aigua termal. De l'àmbit general, destaquem que l'ocupació a Catalunya ha tornat a superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest setembre. Durant l'últim mes s'han sumat més de 38.000 afiliats, un augment de gairebé l'1%. És la xifra més alta registrada en un mes de setembre, tot i que queda per sota del rècord històric assolit al juliol. En comparació amb el setembre de l'any passat, Catalunya compta amb prop de 140.000 afiliats més, un increment del 3,6%. Pel que fa a l'atur, ha augmentat lleugerament respecte a l'agost, amb 604 persones més sense feina, és un 0,18% més. En termes interanuals, l'atur creix un 2,5%, amb unes 8.000 persones més registrades que fa un any. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana inestable meteorològicament parlant, amb nuvolades i ruixats variables al territori. Les temperatures màximes de demà dissabte assoliran valors de fins a 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures a EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar, doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: Tot per sortir.
2: Ah, doncs a veure, deuen el 85, pillat, 84... Ara, només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com. Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat. Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any. Ràdio
6: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona i amb un 32% amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes ens transporten a la pel·lícula del 87 protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de data Oficial y Caballero han passat molt i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte del 2025. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la sinistralitat mortal ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els primers 9 mesos de l'any, un 16% menys que l'any passat. I els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar, una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores hi ha el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del que forma part la Confraria de Pescadors de Blanes. La iniciativa presenta diferents espècies del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. A partir d'aquests personatges s'explica als infants les característiques de cada espècie, el seu hàbitat i les propietats nutricionals. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola arribin també a les famílies. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament. La Comissió assegura, però, que ara mateix no hi ha escassetat ni de dièsel ni de gas a Europa. La portaveu comunitària d'energia ha descartat, per tant, una crisi de subministrament, tot i reconèixer que sí que hi ha una crisi global pels elevats preus de l'energia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel poc ennuvolat amb nuvolositat variable, temperatura màxima de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-817738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
4: Més informació a Instagram @blanesfilmfestival.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: El dissabte 3 d'octubre, Blana sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació blanes.cat.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Ja comença a fer-se clar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva concentrarà 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipi, Sant Lloret de Mar tindrà 4 noves marquesines i Vidreres 4 més. Se n'instal·laran 3 a Caldes de Malavella, 2 a Tossa de Mar i 2 a Anglès. Seran, a més, les primeres marquesines d'un nou model que la Generalitat preveu estendre progressivament a tot Catalunya. El projecte també inclou l'adequació de l'entorn de les parades per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. I Calella acollirà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella-Barcelona que provocarà importants afectacions a trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada. La prova de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. A Calella, diumenge, quedarà tallada la circulació en diversos trams i també a la comarca. Per facilitar la mobilitat, el pas subterrani de Vall de Roure funcionarà en doble sentit per accedir a la zona hotelera baixa. La parada de taxis de l'estació es traslladarà al carrer Bruguera i s'habilitarà un accés alternatiu a Puig de Popa. La prova també afectarà alguns guals i passos de vianants. L'Ajuntament recomana consultar prèviament les afectacions i la senyalització, ja que hi haurà restriccions d'estacionament i d'accés a diversos aparcaments durant el cap de setmana. De l'àmbit general, destaquem que les vendes de turisme s'han crescut un 11,4% aquest setembre a Catalunya. En total s'han matriculat 12.873 vehicles davant dels 11.551 del mateix mes de l'any passat, segons les dades de la patronal ANFAC. L'augment està impulsat sobretot pels vehicles electrificats i els que utilitzen combustibles alternatius, que han incrementat les matriculacions prop d'un 30% i ja superen les 10.600 unitats a Catalunya. En canvi, continuen retrocedint els vehicles de combustió tradicional. Les matriculacions de dièsel han caigut gairebé un 62% fins a només 125 unitats, mentre que les de benzina han baixat un 29% fins a les 2.124. Entre tots dos, representen ja només el 17,5% de les vendes de turismes del setembre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, nuvolositat variable durant tota la jornada, amb temperatures màximes al voltant dels 27 graus. Demà dissabte, cel fos ennuvolat i alguns ruixats. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
3: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Radio Marina.
3: En cap de setmana parlem d'estrenes. Digger, la sàtira apocalíptica del reconegut i oscaritzat director mexicà Alejandro González Iñárritu, és una de les grans estrenes de la setmana.
6: Presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
7: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
6: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
8: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus trece?
9: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
3: El director de pel·lícules com Birdman o El Renacido ens porta una comèdia dramàtica sobre l'home més poderós del món que inicia una missió per demostrar que és el nou salvador de la humanitat. Aquest personatge que vol salvar el món d'un desastre que ell mateix ha generat no serà un altre que Tom Cruise, que es posa en la pell d'aquest patrulier que desencadena una catàstrofe mediambiental a Groenlàndia. Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett protagonitzen el thriller psicològic Verity, La sombra de un engaño. La pel·lícula explica la història de Lowen, una escriptora fantasma de l'esposa del protagonista, que descobrirà la inquietant veritat de Verity mentre resideix a la casa familiar per treballar.
10: A pesar de mi generosa advertencia, vas a seguir devorando mis palabras. Pero que sepas una cosa.
11: No hay luz. ¿A dónde vamos?
10: Solo oscuridad.
3: Aquesta setmana el director Rod Lowry estrena Lucky Strike, basat en un soldat nord-americà ferit que lluitarà per sobreviure durant la Segona Guerra Mundial, a la Bèlgica devastada per la guerra durant la brutal ofensiva de les Ardenes. Tenim una estrena espanyola, Nuda propietat, del director Alberto Utrera. Una comèdia negra sobre una parella que compra un pis amb un avi resident. A la sombra nòmada, Amy Manishi retrata el retorn forçat d'una jove al Sàhara Occidental després d'haver viscut durant una dècada a Espanya. I aquesta setmana a les plataformes, Kill Jackie, en Catherine Zeta-Jones, arriba a HBO Max.
12: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal que hay algo mucho peor esperándote? Sabes que no siempre me he dedicado al arte, pues lo que hacía para ganarme la vida era...
13: Jackie, ¿qué está pasando?
14: ¿De verdad le arrancaste la oreja a un tío en Londres?
12: Eso fue un pequeño malentendido.
3: És una sèrie de suspens rodada a Bilbao i en diverses localitzacions de Biscaya, així com a Londres i a Swansea, basada en l'aclamada novel·la El precio que pagas. Si anem a Movistar Plus, Aquesta setmana arriba El otro chiquito, el documental dirigit per Javier Morales i Juan Zabala, que retrata també l'Espanya dels 90, que es va rendir a l'humorista, i que arriba després de presentar-se la setmana passada al Festival de Sant Sebastià. Torna també la segona temporada de La Reina Roja, amb Victoria Luengo. Aquesta setmana a Apple TV, les germanes Sabrina i Daphne Grimm tornen a Fairyport Landing, el poble on els personatges dels contes de fades de Grimm existeixen de veritat. Una gran estrena aquesta setmana a Netflix. Florence Pugh protagonitza la minissèrie A l'Este de l'Eden, l'adaptació This of Eden, que signa Zoe Kazan. Ambientada a principis del segle XX, segueix a una dona forta i independent que obre una escletxa entre dos germans i inicia una nissaga que s'estendrà a la generació següent. Acabarem aquesta setmana a Disney Plus, on la plataforma estrena en exclusiva la segona temporada de la sèrie Adults, la comèdia original que segueix a cinc amics d'uns 20 anys que comparteixen casa al barri de Queens, a Nova York. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Destaquem aquest divendres la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En ruta amb els Cabrera. També s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc. El cicle es tanca aquest divendres a 6:45 de la tarda al teatre amb Tot allò que no et vaig dir, del cineasta Conrad Son. És una història de ficció sobre un tema molt real, les malalties mentals. I també destaquem aquest dissabte, demà dissabte, la trobada de bandes de música de Catalunya. A Lloret de Mar, des d'avui divendres i fins diumenge, celebren la 30a edició de Monfoto, del Festival Monfoto, amb diverses activitats al Teatre de Lloret. I també hi ha el 26è cap de setmana ibèric, dissabte i diumenge, amb activitats gratuïtes al Poblat Ibèric. A Tossa de Mar, fins aquest cap de setmana, fins al diumenge dia 4, concretament, hi ha activa la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba. I a Caldes de Malavella tenim la Fira de l'Aigua, al centre del poble, que acollirà la 22a edició amb tot tipus d'activitats relacionades amb la cultura, la història, el patrimoni, el benestar i la comunitat. A Calella, aquest diumenge, celebren l'Ironman Calella Barcelona. I a Pineda, fins diumenge, hi ha la Setmana de la Gent Gran, amb activitats esportives, jocs de taula i sessions de tallers i coaching. A Tordera, demà dissabte, Fira Medieval de 10 del matí a 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb activitats diverses com tallers, atraccions medievals o parades d'artesania i també música. I a Tordera també, aquest diumenge dia 4, al Teatre Clavé, representació de Perfim en Baix amb Carles Sanz a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I avui, a Palafolls, és el darrer dia del cicle clàssic a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Destaquem, per acabar, a Brunyola, demà dissabte, l'Avellana Fest, amb diverses actuacions. És el preludi de la Fira de l'Avellana de la Selva, que tindrà lloc el següent cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ràdio Marina. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una quinzena d'establiments de Blanes ja han convertit els seus aparadors en escenaris de cinema com a prèvia del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. Participen en una nova edició del concurs d'aparadors de cine que es podrà veure pels carrers de la ciutat fins a l'11 d'octubre. Els comerços han escollit pel·lícules i temàtiques molt diverses, des de Jurassic Park, El Padrino o Peter Pan, fins a Scream, Up o Mujercitas. El jurat valorarà l'originalitat, els materials utilitzats i la composició dels aparadors. El concurs repartirà tres premis de 500, 300 i 200 euros. Els guanyadors es donaran a conèixer el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural del festival, que començarà a 7:45 del vespre al Teatre de Blanes. I Caldes de Malavella celebra aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Fira de l'Aigua amb una trentena d'activitats i el termalisme com a gran protagonista. La programació combinarà patrimoni, història, gastronomia, benestar i propostes familiars durant tota la jornada. També hi haurà un espai de benestar amb teràpies naturals, massatges i reflexologia, parades d'artesania i entitats i diverses activitats relacionades amb el passat romà de Caldes. Entre les propostes hi haurà tallers d'ungüents, un show cooking de cuina romana, visites guiades a les termes, activitats infantils, la 25a trobada de puntaires i el Sardà Show. A la tarda també s'ha programat un tast teatralitzat d'aigües termals i una masterclass de cocteleria amb aigua termal. De l'àmbit general, destaquem que l'ocupació a Catalunya ha tornat a superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest setembre. Durant l'últim mes s'han sumat més de 38.000 afiliats, un augment de gairebé l'1%. És la xifra més alta registrada en un mes de setembre, tot i que queda per sota del rècord històric assolit al juliol. En comparació amb el setembre de l'any passat, Catalunya compta amb prop de 140.000 afiliats més, un increment del 3,6%. Pel que fa a l'atur, ha augmentat lleugerament respecte a l'agost, amb 604 persones més sense feina. És un 0,18% més. En termes interanuals, l'atur creix un 2,5%, amb unes 8.000 persones més registrades que fa un any. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana inestable meteorològicament parlant, amb nuvolades i ruixats variables al territori. Les temperatures màximes de demà dissabte assoliran valors de fins a 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres d'aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit.
2: Tal dia com avui, però, de l'any 2002, Robbie Williams signava el contracte discogràfic britànic més lucratiu de la història fins al moment. 80 milions de lliures a EMI Records. Quan se li va preguntar què faria amb els diners, ell sempre, amb aquest punt irònic i d'humor que té, va comentar: doncs els contaré per si de cas. molt pràctic i molt desconfiat.
1: Diversos estats europeus amb governs conservadors pressionen la Unió Europea perquè sigui possible suspendre les sol·licituds d'asil en casos d'emergències migratòries.
3: Me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas,
4: provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
3: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas.
5: Has inundado la mitad de un continente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Mantenerte en tus 13?
3: ¡Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos!
1: ¿Cuántos días queda per Nadal?
2: Ah, doncs a veure, deu anar al 85, pillat, 84... Ara només per això t'estarem aixecant a diari. Des d'ara i fins que s'acabi l'any.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.com.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026. Fins al 30 de setembre, 8 persones han perdut la vida a la xarxa viària de la comarca, segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit. En el conjunt de les comarques gironines han mort 23 persones, 7 més que durant el mateix període de l'any passat. Girona és, de fet, l'única demarcació catalana on augmenten les víctimes mortals respecte del 2025. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la sinistralitat mortal ha baixat. 95 persones han mort en 91 accidents durant els primers 9 mesos de l'any, un 16% menys que l'any passat. I els 5 grups d'acció local pesquers de Catalunya, els GALP, han posat en marxa les Estrelles de Mar, una campanya educativa per apropar el peix de proximitat als infants i les famílies. Entre les entitats impulsores hi ha el grup d'acció local pesquer Costa Brava, del que forma part la Confraria de Pescadors de Blanes. La iniciativa presenta diferents espècies del litoral català convertides en personatges amb personalitat pròpia. A partir d'aquests personatges s'explica als infants les característiques de cada espècie, el seu hàbitat i les propietats nutricionals. L'objectiu és fomentar el consum habitual de peix de proximitat des de la infància i aconseguir que els coneixements adquirits a l'escola arribin també a les famílies. De la informació d'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit un possible alliberament de les reserves estratègiques de dièsel davant l'escalada dels preus de l'energia. Brussel·les manté converses amb aquests països per coordinar una eventual resposta i evitar problemes de subministrament. La Comissió assegura, però, que ara mateix no hi ha escassetat ni de dièsel ni de gas a Europa. La portaveu comunitària d'energia ha descartat, per tant, una crisi de subministrament, tot i reconèixer que sí que hi ha una crisi global pels elevats preus de l'energia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, cel poc ennuvolat amb nuvolositat variable, temperatura màxima de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
5: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
5: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
6: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Oms de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.

0: carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
2: El so del forn de llenya. L'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva concentrarà 15 de les 50 noves marquesines d'autobús que la Generalitat instal·larà a les comarques gironines. El Departament de Territori ha licitat les obres per 3,6 milions d'euros i preveu començar els treballs durant el primer semestre de l'any vinent. Per municipis, Lloret de Mar tindrà 4 noves marquesines i Vidreres 4 més. Se n'instal·laran 3 a Caldes de Malavella, 2 a Tossa de Mar i 2 a Anglès. Seran, a més, les primeres marquesines d'un nou model que la Generalitat preveu estendre progressivament a tot Catalunya. El projecte també inclou l'adequació de l'entorn de les parades per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. I Calella acollirà aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de l'Ironman Calella-Barcelona que provocarà importants afectacions a trànsit i mobilitat durant bona part de la jornada. La prova de llarga distància combina natació, ciclisme i cursa a peu i també recorrerà diferents punts del Maresme. A Calella, diumenge quedarà tallada la circulació en diversos trams i també a la comarca. Per facilitar la mobilitat, el pas subterrani de Vall de Roure funcionarà en doble sentit per accedir a la zona hotelera baixa. La parada de taxis de l'estació es traslladarà al carrer Bruguera i s'habilitarà un accés alternatiu a Puig de Popa. La prova també afectarà alguns guals i passos de vianants. L'Ajuntament recomana consultar prèviament les afectacions i la senyalització, ja que hi haurà restriccions d'estacionament i d'accés a diversos aparcaments durant el cap de setmana. De l'àmbit general, destaquem que les vendes de turisme s'han crescut un 11,4% aquest setembre a Catalunya. En total s'han matriculat 12.873 vehicles davant dels 11.551 del mateix mes de l'any passat, segons les dades de la patronal ANFAC. L'augment està impulsat sobretot pels vehicles electrificats i els que utilitzen combustibles alternatius, que han incrementat les matriculacions prop d'un 30% i ja superen les 10.600 unitats a Catalunya. En canvi, continuen retrocedint els vehicles de combustió tradicional. Les matriculacions de dièsel han caigut gairebé un 62% fins a només 125 unitats, mentre que les de benzina han baixat un 29% fins a les 2.124. Entre tots dos, representen ja només el 17,5% de les vendes de turismes del setembre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, nuvolositat variable durant tota la jornada, amb temperatures màximes al voltant dels 27 graus. Demà dissabte, cel força ennuvolat i alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hola, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extra pla i antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972-37-1704.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Al Matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
6: No acostuma anar acompanyat d'una bona salut.
7: Moltes coses.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
10: Jo cada vegada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
9: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
10: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altra
11: cosa. Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
12: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
13: Atrapar Correcaminos, patines coete marca Acme.
14: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una quinzena d'establiments de Blanes ja han convertit els seus aparadors en escenaris de cinema com a prèvia del tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. Participen en una nova edició del concurs d'aparadors de cine que es podrà veure pels carrers de la ciutat fins a l'11 d'octubre. Els comerços han escollit pel·lícules i temàtiques molt diverses, des de Jurassic Park, El Padrino o Peter Pan, fins a Scream, Up o Mujercitas. El jurat valorarà l'originalitat, els materials utilitzats i la composició dels aparadors. El concurs repartirà tres premis de 500, 300 i 200 euros. Els guanyadors es donaran a conèixer el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural del festival, que començarà a 7:45 del vespre al Teatre de Blanes. I Caldes de Malavella celebra aquest diumenge 4 d'octubre una nova edició de la Fira de l'Aigua amb una trentena d'activitats i el termalisme com a gran protagonista. La programació combinarà patrimoni, història, gastronomia, benestar i propostes familiars durant tota la jornada. També hi haurà un espai de benestar amb teràpies naturals, massatges i reflexologia, parades d'artesania i entitats i diverses activitats relacionades amb el passat romà de Caldes. Entre les propostes hi haurà tallers d'ungüents, un show cooking de cuina romana, visites guiades a les termes, activitats infantils, la 25a trobada de puntaires i el Sardaxou. A la tarda també s'ha programat un tast teatralitzat d'aigües termals i una masterclass de cocteleria amb aigua termal. De l'àmbit general, destaquem que l'ocupació a Catalunya ha tornat a superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest setembre. Durant l'últim mes s'han sumat més de 38.000 afiliats, un augment de gairebé l'1%. És la xifra més alta registrada en un mes de setembre, tot i que queda per sota del rècord històric assolit al juliol. En comparació amb el setembre de l'any passat, Catalunya compta amb prop de 140.000 afiliats més, un increment del 3,6%. Pel que fa a l'atur, ha augmentat lleugerament respecte a l'agost, amb 604 persones més sense feina, és un 0,18% més. En termes interanuals, l'atur creix un 2,5%, amb unes 8.000 persones més registrades que fa un any. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, cap de setmana inestable meteorològicament parlant, amb nuvolades i ruixats variables al territori. Les temperatures màximes de demà dissabte assoliran valors de fins a 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla que...

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues.
2: Ja comença a fer-se clar.